Inta jas ar fadan chun chéra walaru la clana digus al clistal ar a chléir ar maid in iugus walvara sas jas I chéad vír ilimud igus mar da lortir chúrsi cioil morga mei tús a chór la traad trinóna nana cosloha non luiche a sauru na blianna seo arís igus wal harla sa arís an eri